0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Si una cosa he après amb els anys que fa que em dedico a la docència és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però, i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci. Defensa de la víctima.
2: Sí. Molt bé.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist Total. També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim. Moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors? Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys. Va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
6: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
6: Perquè el és que és de forn, el que és de forn.
0: El de forn, aquell
6: toc.
0: Que queda
6: sí.
0: Crostonet una miqueta.
6: Sí.
0: Uf, se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
7: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
7: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
7: Sí.
0: En rajola?
7: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
7: És la això... millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
8: Hola,
0: estàs?
8: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
8: Sí, però...
0: Com la Paula.
8: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
8: sí,
0: o tal qual?
8: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
6: sí,
0: això?
6: Home,
0: has de pensar-ho.
6: Un trosset de 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya, que fan tot el menjar allà a les seves granges i em diuen, de posta tenim iogurt d'aquest casolà.
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan tomes aquest.
1: Sí. Dic, però això què és? Va, vinga. Està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us farà una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo sí, no és tan greu com això que ens imaginem, de que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys que i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
8: Sí.
0: Felipe, he viscut, tu l'has viscut.
8: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
8: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: Si vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
8: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar, ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
8: no,
0: a tu?
8: No, sí, sí.
0: Ah, per ser llarga la història.
8: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
8: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què. I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
8: I clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
8: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn?
7: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot és tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament,
0: Miquel,
1: potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
8: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, et va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa. Okay. I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
8: Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
8: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és així, o sigui, si estàs passant per una situació així, parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions, per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
8: Gens.
0: No.
8: Gens.
0: No. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que lo de xerrades està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues si primer conscienciar-se els profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé, i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Esclar, com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
8: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi, i clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. O sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
8: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això? Perquè mai ho van parlar, i clar, quan la meva mare va anar a parlar em van canviar de classe, però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: En una situació de bullying, al final és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
7: Jo crec que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pots sortir perdent.
0: Llavors, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
7: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi, o sigui, sembla que pensis més per això que per mateix.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: Defensa de la víctima.
8: Sí, molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure.
0: A vegades fa por també, eh?
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament. Vaig agafar, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Doncs vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix?
7: Sí.
0: O no?
7: Sí. Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim, com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
7: Home, el que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, uh-huh. i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: Mm-hmm. La resta, ho veieu així també?
8: Sí, sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les ondes no són gaire
1: sí, bones. Perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, sí. No està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Clar, normalment, no. Normalment.
0: Per tant, pot ser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
7: Sí. Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
9: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
10: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els feien una mica la guitza. Un mini bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
9: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me, bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
10: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
9: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
10: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió que un comentari que m'ha impactat, que és no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no, assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú no sé si ho consideraríem un bullying.
8: No.
0: Què seria bullying?
8: Però si aquesta broma la fas
0: de forma reiterada
8: cada dia,
10: constant,
8: a cada hora, sí, i saps que aquesta persona li
7: no li agrada,
8: no li agrada,
0: exacte,
8: això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
10: Sí.
0: La resta
10: sí.
0: Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
10: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. Jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3, 5 minuts i li tornes.
0: I
10: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors, mm-hmm, no saben diferència entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si esto és una broma, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient, inconscient.
7: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot que acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
7: Jo penso que els assetjadors fan bullying
0: conscientment.
7: Conscientment. Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
8: Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint, si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona.
0: Clar.
8: Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tutxes, i jo, sí, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
7: Sí. Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
10: Jo crec que el físic. Molt freqüent. I sempre
0: I que més
10: que
0: fa molt mal, a més, aquest.
10: Sí, algú que tingui algo a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut, no? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
8: Clar, sí.
1: Sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins una biblioteca, estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir. No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
10: Sí,
0: el
10: passa bastant.
0: Passa bastant també.
10: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan el típic comentari de ai, mira, que valiente, o sea, no soy valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això per un TikTok, i clar, si no tens TikTok, pues bueno, pues
0: a través d'un perfil,
10: no?
0: Segurament,
10: sí.
0: Fins i tot
10: un perfil així,
0: anònim.
10: Aquestes típiques indirectes que van molt directes i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun. Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
11: Una amiga que l'ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics ho han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
12: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
11: Parlar i queixar-te i queixar-te és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
11: Sí, és massa tova, i ho sento, i ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè jo dic així, sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
12: És massa tova de calle. Fan orejas sordas a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències, que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
10: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
10: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram, o de TikTok.
10: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
10: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, i la mencionava a ella, i és en plan, està la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per si...
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no? De dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient? La persona
7: sí,
0: que ho, o sigui, que realment, clar, ho feia ja amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: Clar. I què es fan?
1: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí és molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
10: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularia, o això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també associat a una, jo què sé, a una identitat... També té els seus riscos, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
8: No.
10: Massa toves.
0: Massa tous.
8: Sí,
0: com faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no? A l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
8: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying.
8: Mira, jo vull parlar de ciberbullying. Digues. Perquè clar, com passa fora de l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora de l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
10: Sí, sí.
8: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res. Clar, és, li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
10: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí. Mira, que sigui fora.
8: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de Déu o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i doncs per això segon d'ESO va. Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens veiem, i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO en un altre institut molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
8: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
7: jo
0: no necessàriament?
7: Crec que sí, tu no fas bullying perquè t'avorreixes, has de tenir...
0: O sigui, creus que hi ha una raó?
7: Sí.
0: I quines poden ser aquestes raons?
7: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
7: Sí, més per res, per treure la teva tristesa.
8: Exacte.
10: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor, i t'has de fer valer davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no? No sé si ho veieu
1: correcte,
0: així.
1: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè es necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent el que li pot és aquesta gent que és com millor, mm-hmm, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, sí, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, mm-hmm, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és, mm-hmm, això. Llavors, si et fan bullying, o per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristiano, l'empollón, l'esto, l'otro, esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i, mm-hmm, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
1: Ho reivindico.
0: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no? Sagrada de l'hora del pati, i ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
1: Tot el que sigui, és patec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, sí, el pots obrir.
1: És patec del bon preu.
0: Patec, tu, d'espatec, de la
8: festa. Pernil salat, pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno, hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
1: alta. Xun.
7: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna, li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Sí, bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final, sí, no sé, qui vol començar comentant?
8: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
8: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
8: Fa això, no? Però sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui, em tornes a tocar l'estoig i et juro que et passa de tot, no?
0: Però això, per fer això, Felipe, jo crec, clar, que...
10: Molt valor.
0: Es necessita, sí, molt valor, i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, sí, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
1: Tenen por.
8: Total, mira, sí, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen, sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era, maricón, com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director, i sort que sortís.
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
8: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
8: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també, perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
8: No.
0: Amb una resposta...
8: Que pensin ells,
0: no?
8: Clar, de per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Uh-huh. El miro fixament.
0: Que bé que van aquests segons.
8: Clar, sí.
10: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, sí, sí, sí, i ja saps què estàs fent.
8: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
8: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
7: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
1: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
0: és
1: gent.
0: Molt
1: aquesta gent, on estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, mm-hmm, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir, i en aquest cas no han intervingut, no? Miquel, no. Digues.
7: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu, i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Mm-hmm. Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
7: Sí, mm-hmm, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta,
7: sí,
0: de coses.
7: Sí.
0: Vale. La resta, esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
10: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure que quina és la realitat. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta, un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a, sí, a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying, per les famílies, perquè puguin veure-ho, per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls recueixen?
7: Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
7: Que pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
7: Sí.
10: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati, per què?
10: Al pati és quan més es veu. Perquè veus la persona sola. O sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: La resta, hi ha algun altre símptoma?
3: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt oberta, és sempre la noia, doncs, i clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí, i clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests.
0: Ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
10: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui, hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i a canvi jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
3: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
3: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
10: Sí, això,
3: o sigui, el que ha fet és manipulació. És manipulació.
0: I tant, que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al final. Què faríeu? Què?
1: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic, o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
0: Apunts,
7: És a la seva vida personal.
3: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec
0: que... Miquel, tu què opines?
7: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, la de fer un, el rumor, però el rumor pot començar a córrer.
7: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però el mal ja està fet, eh?
10: Ja.
0: I la resta, què?
7: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Però està fingint una personalitat, no? També suplantar una identitat també és il·legal. No?
7: Sí, i, bueno,
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens, aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar, o sí que hi ha consens.
10: Jo crec que
7: la tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
3: Sí, però també els altres dos
0: ja s'ha de ser també
1: la sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció potser més reflexiva se us acudiria per fer-los una mica pensar?
10: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè algú has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidència, te la regalo, que avui sí, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, doncs sí que parlaria i després m'agafaré el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé, demana perdó, parla amb ell en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
8: Què va?
0: No.
8: Què dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
10: Sí, sí. És...
8: Però mira, sí, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
8: També, però el rumor o sigui, segueix allà. Clar,
10: i seguirà
8: vivint
10: amb la por. Pot ser mal d'un altre lloc, també.
8: Exacte.
0: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
1: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment es soluciona.
0: En canvi tu vas haver de marxar, no?
8: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no, que ho
8: està fent. Exacte, és...
0: Pues well, i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
8: D'alumne profe o de profe alumne?
0: De les dues situacions.
8: També... Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
7: Ah, no, parla.
8: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos és teu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
0: I la professora no va voler entendre.
8: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així, i tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, no, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora i heu vist també... manca d'empatia cap al professor, és a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació?
1: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res, va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després pobrissona i a sobre i ja és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar acabar el programa. I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí. És que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobre tot el que hem parlat i amb què us quedeu. Christian.
1: Si ets testimoni, actua. No et quedis callat.
0: Felipe.
8: Jo, bueno, és una reflexió. Es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé. La van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
8: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
7: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
10: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Christian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als que ens escolteu perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: En Xaneta, infant que corona un castell.
2: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilla.
2: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos acotxador i enxaneta.
2: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
2: Però allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
2: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell, no? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
2: I en aquest pom també hi trobem la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
2: Cristina, com aquesta cassola hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera, doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme. Per què? D'acord, és un castellanisme. Assentar, si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
2: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. també quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, eh? I allò de ai, ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
2: I si no s'assenta, fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau, cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no? Esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
2: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra... uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena, i fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
2: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms de les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
2: Un quint o una quinta, això és correcte?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, sí, catalaníssim, sí, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no, al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí, sí.
2: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu, o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
2: Una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total, vaja. S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
2: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades.

0: contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre, doncs, els conceptes.
1: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
0: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Que coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
2: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
3: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
5: Infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps

0: I'm not worried.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. El 112 va rebre 505 trucades relacionades amb l'episodi fins a les 9 del vespre, i a Ponent la pedregada va afectar també a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. L'episodi també va provocar interrupcions ferroviàries i el tall de la set entre Vilaseca i Reus, que ja s'han restablert. Pel que fa a la mobilitat en aquests moments, tret de les afectacions que dèiem per les pluges, en aquests moments una avaria a la 2 Esparreguera en sentit Lleida deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea

0: Breda i Maçanet-Massanes i hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres.
1: Esto, como saben, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes.
0: Cuerpo també ha augmentat fins a més de 2.900 la xifra de menors d'edat migrants que la Policia Nacional ha registrat a Ceuta. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta també moria en un accident a la C-260 a Castelló d'Empúries en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols baixos a la Costa Brava i a la Catalunya Central.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Molt bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada d'avui, març 25 d'agost d'aquest 2026. Ens hem aixecat amb una temperatura fantàstica, molt bé, 19 graus, això s'agraeix molt. És una temperatura fresqueta que ens deixa respirar, que pots sortir al carrer en aquests primers moments del dia i pots respirar molt bé. Diuen els homes del temps que avui la màxima no serà tan alta com ahir. No arribarem als 31 graus, avui ens quedarem allà pels 29, 2 graus menys, cosa que també s'agraeix. Farà calor, però no asfixiant. Bon dia, benvinguts aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui és dimarts 25 d'agost i hem de felicitar un munt de gent. Avui és Sant Josep de Calassanç, Sant Lluís, Sant Nemesí, Sant Eusebi, Sant Vicenç, Sant Magí, Sant Genís, Sant Julià, Sant Gregori, Sant Mena, Sant Tomàs, Sant Maria Miquela del Santíssim Sacrament i Santa Patrícia. A tots i a totes, moltíssimes felicitats. Avui és el dia del jubilat, cada dia 25, 24 és el dia del jubilat perquè la majoria cobren, Van contents per la vida, i tenen una cara de... un riure d'un costat a l'altre, mare meva, contents, ben contents, Mercats a Besalú, Caldes de Malavella, Capdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. La cita del dia, la ment pot senzillament no ser prou gran per comprendre la ment. Ho va dir Colin McQueen, la ment pot senzillament no ser prou gran per comprendre la ment. Per comprendre's a si mateixa, I el refrany del dia, guineu que dorm no menja gallina. Guineu que dorm no menja gallina. El sol ha sortit a les 7 i 8 minuts, 7 i 8 minuts, i s'amagarà a les 8:35. Van escurçant una mica, Es nota que estem ja a la recta final del mes d'agost, allò a finals d'agost, que els dies comencen a escurçar-se, no hi ha tant de sol, no ens acompanya tant, Avui, 25 d'agost, es celebra, hem de dir-ho, el Dia Internacional del Perruquer. Felicitats, doncs, als perruquers, que avui és el seu dia internacional. I avui també Sant José de Calaranz i Sant Lluís de França, Havíem deixat aquests sants, són aquells que a vegades, aquests encara, José de Calaranz i Sant Lluís de França, però a vegades hi ha algun nom d'aquests una mica antic, que ja no s'utilitza tant i que per tant a vegades ens queden al tinter. Avui una altra frase: son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Avui hi ha lluna creixent, 89,68% il·luminada, la propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten només 3 dies. I hem d'anar a repassar l'efemèrides històrica per saber, doncs, què coses van passar tal dia com avui. Tal dia com avui, del 25 d'agost de l'any 2012, va passar una explosió en el centre refinador de Amubay, una de les refineries més grans de l'estat Falcon de Venezuela, i un posterior incendi en què morien 55 persones i més de 100 ferits. El mateix dia, la sonda espacial Voyager 1 arriba a la distància de 121 unitats astronòmiques. Una au és la distància de la Terra al Sol, considerant que ha abandonat el sistema solar, convertint-se en el primer objecte creat per l'home en arribar a l'espai interestel·lar. Això, el 2012, imagineu-vos, fa una pila d'anys que se'n va allunyant, deu estar, com per agafar-la. L'any 1989, la sonda espacial de la NASA Voyager 2 realitza el seu pas per al planeta Neptú. L'any 1933, va haver-hi un terratrèmol a la localitat xinesa de Deji, Sichuan, causant més de 9.000 morts i nombrosos danys materials. 9.000 morts, déu-n'hi-do. L'any 1931, durant la nit del Gran Canal de Xina, pujava el caudal que va arrossegar molta aigua a prop del llac Gaoyu. Van morir ofegades, atenció, l'any 1931, més de 200.000 persones mentre dormien. 200.000. Els xinesos ho fan a lo gran, Sí, sí. Si hi ha una desgràcia, també és a lo gran. I l'any 1825, a la província oriental de l'Uruguai, s'independitzava del Brasil i s'annexiona a les Províncies Unides del Rio de la Plata.
Anem als que fan avui aniversari. Gina Ann McLean, actriu i cantant nord-americana, 28 anys. Blake Lively, actriu i model nord-americana, 39. Amy MacDonald, cantautora d'Escòcia, 39. Rachel Bilson, actriu nord-americana, 45. Kel Mitchell, actor nord-americà, 48. Alexander Sasgar, actor, cineasta i guionista suec, 50. Claudia Schiffer, model alemana, 56, la Claudia, eh? La xicota de moltíssima gent en aquell temps, eh? Ai, la Claudia Schiffer, tu. Billy Ray Cyrus, actor i cantant nord-americà, 65. Tim Burton, cineasta nord-americà, 68. Jen Simon, músic, baixista i cantant israelí i nord-americà de la banda Rockies, la banda de rock Kiss, 77 fa el Jen Simon. Avui hauria estat l'aniversari de Sean Connery, actor i productor de cinema escocès, descansi en pau, un dels millors 007, Sean Connery, hauria estat avui el seu aniversari. Anem a Empordà, punt info. El Mediterrani més fràgil, una foto feta a llançar, guanya el Medford 2026 de l'Escala. Renovació de l'enllumenat del castell de Vilamaniscle. Així llueix la nit un dels emblemes del poble. Avui també teniu la programació del Festival Acústica. Aquest cap de setmana estem d'acústica, eh? Darà gegant notícia, mor la passatgera d'una moto en impactar contra una furgoneta a la comarcal 260 Castelló d'Empúries. Beni Ballesta il·lumina el castell carolingi de Sant Martí d'Empúries després de fer-ho a Venècia. Creix el torneig U13 de Vilafant amb 12 equips femenins i 12 de masculins. Una vegada més, doncs, des de la nostra sintonia des de Ràdio Vilafant, us donem el bon dia, benvinguts, 8 i 14, anem per feina. Anem amb una de les cançons de Marlon. Ens l'havia presentat a principis d'any, al mes de gener d'aquest 2026. Marlon i Háblales. Bon dia, benvinguts, us parla un dia més i encantat de fer-ho, Toni Guerrero.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Anem a recuperar algunes de les peces que més van ballar als anys 80.
2: In a few moments you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness.

Ei, quin mix, eh? Això sí que és dels 80. Déu-n'hi-do! Te'n recordes d'alguna d'aquestes? Sí, veritat.

Action, que un mix, aquests, bueno, els 80-90 hi havia moltíssimes peces, potser perquè era la nostra joventut i ens en recordem molt més d'aquestes cançons, Això no vol dir que el 2000, 2010, 2020 no hi hagi hagut temes bons, sinó tot el contrari, però sempre recordarem aquelles cançons del 70, 80, 90, quan costava molt escoltar cançons. Hi havia poques emissores de ràdio, no tenim xarxes socials, no hi havia Spotify, i naturalment que escoltessis la cançó fora de la discoteca era molt complicat. I a més, els DJs, els DJs, la música la compraven d'importació, venia el venedor d'importació, i moltes vegades a la botiga de discos no hi havia aquells temes que tu escoltaves a la discoteca. Quan no ens posàvem, quan érem petits, amb un radiocasset d'aquells que gravava, gravant cançons d'emissores de ràdio per després poder-les escoltar. Increïble com canvia el temps i el que veurem encara, Amb això de la robòtica, que els xinesos van a tope amb això de la robòtica, jo sempre dic que d'aquí un temps, al igual que hem comprat un conga d'aquests perquè ens escombri i ens fregui el terra, tindrem un robot a casa que ens farà les feines, tindrem robots a moltes feines, tindrem robots al carrer vigilant el trànsit, bueno. La robòtica farà un salt i s'imposarà. Perdrem llocs de feina? No ho sabem. Els col·lectius com ens haurem de jubilar als 40, seria una bona cosa jubilar-te als 40 ja cobrant, perquè com que hi ha robots no cal que treballis tota la vida, m'entens? 3 dies a la setmana, 5 horetes cada dia, festa els dilluns i els divendres. No, sí, els robots ens poden arreglar la vida també, Poder nosaltres no, que tenim una certa edat, però els més joves poder sí.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Aquesta és la cançó de Muse.

0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Benvinguts en aquest matí de dimarts d'avui, jornada del 25 d'agost, a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les nostres notícies. Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. La ciutat de Figueres prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja pel Festival Acústica d'aquest proper cap de setmana amb prop de 450 efectius. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure a l'enllumenat de Figueres. Roses aprova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. I creix el torneig U13 de Vilafant amb 12 equips femenins i 12 de masculins. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem a començar amb aquesta notícia d'aquesta presó que s'ha declarat per aquests lladres del cable de coure, l'enllumenat de Figueres. En té més dades Mercè Mainé.
4: Els tres detinguts la setmana passada pels robatoris de cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres han ingressat a presó després de passar a disposició judicial. Entre els tres acumulaven 34 antecedents policials. Els arrestats haurien sostret uns 3.400 metres de cable de fanals i arquetes, provocant talls en diversos circuits de l'enllumenat públic. L'Ajuntament calcula que haurà de destinar 48.000 euros per reparar els desperfectes d'alguns carrers que encara no han recuperat completament la il·luminació. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un altre home multireincident acusat de dos robatoris amb força en domicilis a l'intentar entrar en un tercer a l'avinguda de Perpinyà. Els mateixos veïns van alertar la policia després de detectar-lo a través de les càmeres de seguretat. Els objectes que duia a sobre haurien permès relacionar-lo amb altres robatoris. Ja han començat les obres dels 51 habitatges protegits de lloguer assequible del Parc de les Aigües de Figueres. Actualment, l'empresa adjudicatària Arcadi Pla treballa en el moviment de terres i la fonamentació dels dos futurs edificis. La promoció, impulsada per l'Incasòl, inclourà 30 habitatges en un edifici i 21 en l'altre, a més de 26 places d'aparcament i l'urbanització dels espais exteriors. Les obres tenen un pressupost de 9,2 milions d'euros i compten també amb la participació d'empreses de l'Alt Empordà. El termini d'execució és de 20 mesos i la Generalitat preveu que la promoció estigui acabada a mitjans del 2028.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'Ajuntament de Figueres ja té a punt el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja per la 23a edició del Festival Acústica, que es celebrarà del 27 al 30 d'agost. El dispositiu mobilitzarà prop de 450 efectius entre la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Seguretat Privada, controladors d'accessos i personal de neteja. La Rambla, la plaça Catalunya i la plaça La Palmera seran els principals escenaris dels concerts. La Rambla mantindrà un aforament màxim de 10.500 persones, amb 10 punts d'accés i controls per garantir la seguretat. També hi haurà un centre de comandament avançat a la plaça Doctor Ernest Vila, que coordinarà els serveis policials i d'emergències. Divendres i dissabte, a més, es reforçarà el dispositiu sanitari amb una ambulància suplementària. L'Ajuntament recorda que hi haurà 1.500 places d'aparcament gratuïtes repartides en diversos espais de la ciutat i el recinte firal. També es mantindrà el punt lila durant les nits del dijous, divendres i dissabte.
0: L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa aquest agost una prova pilot d'un sistema basat en intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc d'ofegament a la platja de Santa Margarida. El sistema, anomenat LIFE, utilitza càmeres que analitzen en temps real el que passa a l'aigua, sense enregistrar imatges. Quan detecta una possible incidència, envia una alerta immediata als punts de vigilància perquè els socorristes puguin comprovar la situació i actuar si és necessari. La tecnologia impulsada per Proactiva Serveis Aquàtics, amb la col·laboració del CIMNE i l'UPC, té com a objectiu complementar la feina dels professionals de salvament. La prova s'allargarà fins al setembre i, si els resultats són positius, l'Ajuntament preveu estendre progressivament el sistema a la resta de platges urbanes de Roses. I el torneig de bàsquet U13 de Vilafant viurà aquest proper cap de setmana la seva novena edició. L'U13 es disputarà entre divendres 28 i diumenge 30 d'agost i reunirà més equips que mai. Un total de 24, 12 de masculins i 12 de femenins. D'aquesta manera s'augmenta el nombre de conjunts femenins després d'haver-ne tingut 9 en l'edició del 2025. El torneig U13 es disputarà al pavelló municipal Joel González i reunirà diversos dels millors equips de bàsquet base català, tant de categoria masculina com de la femenina. Acolliran els infantils de clubs com el Sant Adrià, el Joventut de Badalona, el Mataró o el Bàsquet Girona. El Bàsquet Vilafant participarà amb un equip femení que jugarà una estimulant fase de grups contra el Girona i la Penya. En la categoria masculina no hi prendrà part cap equip local. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Hem d'anar a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja en canvi un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui us hem destacat que Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. Figueres també prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja del Festival Acústica amb prop de 450 efectius per aquest cap de setmana. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure en l'enllumenat de Figueres. Roses prova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. Aquest és el torneig U13 de Vilafant. Aquest cap de setmana tindrà 12 equips femenins i 12 de masculins. Recordin que aleshores en ponia més dades a la mà dels companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar informats a cada moment, empordà.info.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre,

0: a la sorra i a...
1: Ara, ara, ha tornat de John Dausà i Mamaduixa, eh? I ha saltat la cançó. I és que la tècnica no és perfecta. Sort que està un aquí, que sí que és perfecta, per

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una avaria a la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida.

0: els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar, un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units, i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns, si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu, he hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, Us va per fer aquí... molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va, em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé, i avui us heu despertat com naltros amb tot de fulles per terra o hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, sí, de fet un arbre bastant gran, sí. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així, no? Hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs, en fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo el de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, bé. anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime, són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
3: Bon dia.
0: I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fos, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir, no? S'ha posat fos, i bueno, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: El restaurant, doncs, té les lones, té l'hostal 2 de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha vingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les lones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara mai una mitja horeta se'n va a l'aigua, pues intentaré morir. Les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc., hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i els Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ahir a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
3: Sí, sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com Albatàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i Almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar amb unes afectacions del 80% que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents calamarsades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara
6: correcte.
0: T'ho va preguntar a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
6: Ara estem bé, ara estem bé.
0: Sí, ja fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de
6: a vosaltres.
0: FM, una abraçada.
6: Igualment.
0: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés a la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
8: Ara,
0: bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que a veure, en general la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general
0: sí,
8: ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no, no era la previsió, eh? Ara,
8: no,
0: ara
8: exacte.
0: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya, que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? Sinó ell. I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
0: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
0: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
8: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
0: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
0: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
10: No, la veritat que no, van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
0: Molt bé, perfecte, doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
10: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
0: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
10: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
0: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
10: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes de campament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
11: L'imaginari col·lectiu, diem, com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època, i això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etcètera, no? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així, eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
10: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
0: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
10: Doncs mira,
0: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
10: A reveure.
0: A reveure. invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè ens, bé, hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat, des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oi tant, oi.
0: Vinga.
1: Tant.
0: Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003, segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que han tingut temperatures per sota de la mitjana, i la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim en algun punt de Catalunya, s'han superat els 40 graus, això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què doncs les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc em vam parlar aquí a la xarxa, crec, amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem, per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i per tant puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil, o sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
0: Doncs ho has explicat super correctament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa com no la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que si els vents són de sud i per tant els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i per tant es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se'ls coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però
3: molta
0: energia que no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules les hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i sobretot calamar-se grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys,
0: sí,
3: de pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuós en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc. A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi palet menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha tallat la comunicació, no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests de les tempestes es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que un de la... O sigui, que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és bé el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixi, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma com si diguéssim anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir justament no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors ja apreta a córrer.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament i ja està. Sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
0: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot, importantíssim. Sí,
0: doncs senyor, mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Te'n demanarem algun altre moment, val, Lluís?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé, el Sergi se sent identificat, no? Amb això,
1: oh, i tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional, i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys, bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forés. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia, bon dia.
0: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim, sí, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem, o sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs farem una cosa, Tina, farem una cosa.
4: No, el faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
0: Segur?
4: Tot, sí, tots dos benvinguts, sí? I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
0: Molt
4: aquí
0: bé.
4: Se solucionen les coses, ja, d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, doncs no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte, doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error, i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors, alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin, i hi ha una tercera que hi és i que evidentment el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer, i que jo crec que en definitiva aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, o s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre-ho, entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades quan pensem en cadenes tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no? Que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne, no? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són, aleshores ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit, o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió, per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etc. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
0: Fins demà mateix, eh? La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu

0: perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 euros. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
5: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
4: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
5: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
4: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
6: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
7: Va, una mica d'amor aquí a les zones de la ràdio amb el nou treball de Claren. Aquí tens el Love.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la

0: C260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això. Va, la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia: quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs aviam, les xarxes estan que cremen, estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Està...
0: Jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances. És que quan no esteu treballant, feu coients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina. No tenim. Fem una altra cosa. Et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola, mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs, que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia, que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinion.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després sí, de crocs sí. N'hi ha de més obertes i tal, no, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: i no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro crocs i no ho entenc.
0: Què et passa tu amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Em suen el peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i clar, la goma és important aquí, però bueno, tu has provat les originals i et
1: jo suen. Jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb
0: sí?
1: així forrades
0: sí.
1: de dins, amb llana, que són calentetes. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa
1: sí,
0: res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent
1: ho
0: diu,
1: sé,
0: que còmodes.
1: Sé que està dient això en directe, és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: et donen una
1: tampoc
0: protecció.
1: Tampoc m'agrada.
0: Tampoc. Jordi,
1: començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser sí. Per això no m'agrada.
0: Tu ja et va bé.
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. I estan, no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot, sí.
1: Hi ha per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure,
1: i tant.
0: Penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí. Sí, sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen
0: sí.
1: com un palet entre el dit gros
0: sí.
1: i així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no li
1: ha porticat,
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria, mira, així d'entrada hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles, és més còmode durant l'any, ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tinc els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla ja no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, i llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de potser només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem, butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. A part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles, sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts problemes. Llavors s'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat, però portar talons no és bo, no ha sigut mai bo ni serà mai bo portar masses talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica, conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells, farem el que podrem, també us ho dic, no sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu, potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram, Obert Vacances, això, és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant, des d'Arenys marxem cap a Premià.
0: Thank you.
9: I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu, perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
9: Sí, però esteu
10: bé,
9: a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també, és a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día, yo soy Dayana, así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año, y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es, las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià, y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base, pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sempre tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales, y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
10: Mm-hmm, molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
9: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, vull dir, la corrent era molt bèstia. Mm.
11: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
9: Feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment... No? Sou una mica el punt de referència.
11: Sí, Sí, sí, sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio. Así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Sí, la gente pide, sí, también.
10: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
11: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para hasta, a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí, ven el servicio, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Entonces bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta, hemos visto gente llorar también por esto, y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
10: Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts, i aquí en deies abans, home Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
11: Sí, sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa, nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, pero si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
10: ¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
11: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no? De esto, que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño. Además, cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien. Pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace, solo lo hace, ¿no? Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder.
10: Claro.
11: A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno. Sí que sale todo bien, por suerte.
10: Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara a vosaltres, formativament i també com a persones, doncs per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
11: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y la experiencia también. Luego aquí nosotros como dinámica de trabajo reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para esto, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar
10: i fer grup. Doncs Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
11: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten los últimos, el último tiempo de playa.
10: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
9: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella a hores d'ara. Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes
10: em
9: i ens
10: mires
9: aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
10: Oi tant, ara us enviaré una foto.
9: Manel Ferrer.
10: Gràcies, Núria.
9: Gràcies.
10: Fins demà. Adéu.
9: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquets. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 6:15, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de les 4:50, I aleshores no en queda cap, i La casa torta. Territori Lectura. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
3: No, no et volem entre nosaltres. Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi? El mal és entre nosaltres.
2: La senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està servit. Territori Lectura.
4: lectura.
1: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
5: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosy crime d'aquests que ens proposen des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines, i a part de gastronòmicament, doncs també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
6: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes, i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar, i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada, és l'activitat de nedar en tonyines, a partir d'una activitat anomenada Tunatur, que està impulsada pel grup Balfegó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars, com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
7: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 250 quilos.
6: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
7: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa, i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos, d'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fa una mica de respecte. Quan arribem al catamarà, a l'instal·lació acuícola del grup Balfegó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Balfegó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa, de dir, Alla, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
6: Una activitat que es pot fer en família?
7: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar la mida de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans, els pares, s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
6: Cal venir equipat, o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
7: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
6: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
7: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, l'agrada molt moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
6: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la Tonyina, no?
7: Sí, de fet el Tonatur és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó, mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatur, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar a catamarà i banyar-te, hi ha locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de perd de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit doncs pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a l'Ametlla de Mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada 5 dies de l'any.
6: David, moltíssimes gràcies
7: a vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre a explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
6: Nadar entre tonyines a l'Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
5: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de, no? Gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria, segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no?, esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
4: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
8: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
4: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
9: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura, i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, a la sombra, no és una sombra d'una lona, ni és una sombra d'una sola fulla, són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
4: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
9: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i de fet quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
4: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
9: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
4: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
9: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
4: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
9: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha algun tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic, però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
4: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
9: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred, que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
4: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
9: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi, i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
4: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
9: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable, i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra, i si som en terrasses, en balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin, i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
4: Les plantes envelleixen, perfumen, i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
5: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò en tornar a la meva culpa, això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances, i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de jardineria que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai, i és que els gegants, en vez de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò, intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, i ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a 11:15. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Trem, doncs, i diverses zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, havaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: De banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta,
0: S'ha notat, s'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle, doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament amb el violí, que és precisament l'element essencial, i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: com la nit. Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs, sí. No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: M'agrada. Sí,
0: sabarques,
1: sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està, sí, de Menorca.
1: Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat, tots els colors. Sí. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per què.
1: És dels meus.
3: A l'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè crec... Perquè això d'anar descalç, jo li he notat el to, dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà, què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per les porta a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, es porta a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí. Fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Mariscot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria.

0: cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 euros. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades i, de fet, avui ja es recupera progressivament la normalitat. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, al Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i també netejar embornals. Encara hi ha veïns sense llum a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. Pel que fa a Ponent, la pedregada també va afectar a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també una avaria, encara ara a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11. I el dispositiu de seguretat del Parc de les Vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva. Així s'ha acordat en una reunió que ha mantingut l'alcalde, Félix Larrosa, la tinenta d'alcaldia, Cristina Morón, i els comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per tal de fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'havien produït el cap de setmana del 15 d'agost. Tot i que no s'han produït nous incidents, els cossos de seguretat seguiran controlant la zona durant uns dies més. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb la presència d'alguns núvols a la Costa Brava i a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant.
2: Cada estiu, al teu costat.
3: Així estem, cada estiu al teu costat, sempre, estiu, hivern, tardor, primavera, i escoltant bona música, com aquest tema de John Summit, està...

0: Triunfant aquest estiu amb aquest Chica 305.
1: Me conoce, tú y yo bien encendido, nos vamos pa'l bote.
0: Vinga, va, som-hi, estem el dimarts 25 d'agost, cap de setmana d'acústica a Figueres, eh? Prudència, precaució, sobretot.

El nostre ajuntament ens indica que després de fer els treballs i les tasques de neteja i el tractament del control de l'aigua de la piscina, s'ha procedit a la reobertura de la piscina gran a la piscina municipal de Vilafant, ja tot obert.

0: Kika 305, una de les cançons d'aquest estiu del 2026.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: La piscina municipal de Vilafant ja torna a estar oberta amb totes les garanties de sanitat i, per tant, doncs, podem utilitzar la piscina una altra vegada, eh? Enric Font, Breathless.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Para su sistema musical de Antonio Carmona. Más de lo que te quiero. Son así de bien.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Risk it all, ho arrisco tot. És el tema, és la cançó de Bruno Mars.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem! Anem.

0: Me voy Fangoria.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
0: Ai, quines sensacions d'amor, Love Sensations. És una de les cançons de Madonna.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ricky Martin, Luan Santana. És una versió nova, diferent d'aquell conegut Extraños.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Ei, gaudim de l'estiu, de la temperatura. 26 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? Ryan Castro, Fate. Mentira.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Benvinguts en aquest matí de dimarts d'avui, jornada del 25 d'agost, a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les nostres notícies. Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. La ciutat de Figueres prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja pel Festival Acústica d'aquest proper cap de setmana amb prop de 450 efectius. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure a l'enllumenat de Figueres. Roses aprova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. I creix el torneig U13 de Vilafant amb 12 equips femenins i 12 de masculins. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem a començar amb aquesta notícia d'aquesta presó que s'ha declarat per aquests lladres del cable de coure, l'enllumenat de Figueres. En té més dades, Mercè Mainé.
2: Els tres detinguts la setmana passada pels robatoris de cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres han ingressat a presó després de passar a disposició judicial. Entre els tres acumulaven 34 antecedents policials. Els arrestats haurien sostret uns 3.400 metres de cable de fanals i arquetes, provocant talls en diversos circuits de l'enllumenat públic. L'Ajuntament calcula que haurà de destinar 48.000 euros per reparar els desperfectes d'alguns carrers que encara no han recuperat completament la il·luminació. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un altre home multireincident acusat de dos robatoris amb força en domicilis a l'intentar entrar en un tercer a l'avinguda de Perpinyà. Els mateixos veïns van alertar la policia després de detectar-lo a través de les càmeres de seguretat. Els objectes que duia a sobre haurien permès relacionar-lo amb altres robatoris. Ja han començat les obres dels 51 habitatges protegits de lloguer assequible del Parc de les Aigües de Figueres. Actualment, l'empresa adjudicatària Arcadi Pla treballa en el moviment de terres i la fonamentació dels dos futurs edificis. La promoció, impulsada per l'Incasol, inclourà 30 habitatges en un edifici i 21 en l'altre, a més de 26 places d'aparcament i l'urbanització dels espais exteriors. Les obres tenen un pressupost de 9,2 milions d'euros i compten també amb la participació d'empreses de l'Alt Empordà. El termini d'execució és de 20 mesos i la Generalitat preveu que la promoció estigui acabada a mitjans del 2028.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ja té a punt el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja per la 23a edició del Festival Acústica, que es celebrarà del 27 al 30 d'agost. El dispositiu mobilitzarà prop de 450 efectius entre la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Seguretat Privada, controladors d'accessos i personal de neteja. La Rambla, la plaça Catalunya i la plaça La Palmera seran els principals escenaris dels concerts. La Rambla mantindrà un aforament màxim de 10.500 persones, amb 10 punts d'accés i controls per garantir la seguretat. També hi haurà un centre de comandament avançat a la plaça Doctor Ernest Vila, que coordinarà els serveis policials i d'emergències. Divendres i dissabte, a més, es reforçarà el dispositiu sanitari amb una ambulància suplementària. L'Ajuntament recorda que hi haurà 1.500 places d'aparcament gratuïtes repartides en diversos espais de la ciutat i el recinte firal. També es mantindrà el punt lila durant les nits del dijous, divendres i dissabte.
0: L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa aquest agost una prova pilot d'un sistema basat en intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc d'ofegament a la platja de Santa Margarida. El sistema, anomenat LIFE, utilitza càmeres que analitzen en temps real el que passa a l'aigua, sense enregistrar imatges. Quan detecta una possible incidència, envia una alerta immediata als punts de vigilància perquè els socorristes puguin comprovar la situació i actuar si és necessari. La tecnologia impulsada per Proactiva Serveis Aquàtics, amb la col·laboració del CIMNE i l'UPC, té com a objectiu complementar la feina dels professionals de salvament. La prova s'allargarà fins al setembre i, si els resultats són positius, l'Ajuntament preveu estendre progressivament el sistema a la resta de platges urbanes de Roses. I el torneig de bàsquet U13 de Vilafant viurà aquest proper cap de setmana la seva novena edició. L'U13 es disputarà entre divendres 28 i diumenge 30 d'agost i reunirà més equips que mai. Un total de 24, 12 de masculins i 12 de femenins. D'aquesta manera s'augmenta el nombre de conjunts femenins després d'haver-ne tingut 9 en l'edició del 2025. El torneig U13 es disputarà al pavelló municipal Joel González i reunirà diversos dels millors equips de bàsquet base català, tant de categoria masculina com de la femenina. Acolliran els infantils de clubs com el Sant Adrià, el Joventut de Badalona, el Mataró o el Bàsquet Girona. El Bàsquet Vilafant participarà amb un equip femení que jugarà una estimulant fase de grups contra el Girona i la Penya. En la categoria masculina no hi prendrà part cap equip local. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Hem d'anar a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja en canvi un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies per aquesta informació.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Avui us hem destacat que Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. Figueres també prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja del Festival Acústica amb prop de 450 efectius per aquest cap de setmana. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure en l'enllumenat de Figueres. Roses prova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. Aquest és el torneig U13 de Vilafant. Aquest cap de setmana tindrà 12 equips femenins i 12 de masculins. Recordin que aleshores en ponia més dades a la mà dels companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar informats a cada moment, empordà.info.
4: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei i platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant. Fran Perrea, Ernest Prana, plegats amb aquest tema del teu aire. Fran Perrea i Ernest Prana estan, doncs, amb un tema important, aquesta cançó. Per cert, que l'Ernest Prana actuarà dintre de la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant amb la nit de la gent jove.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 0751. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Vale.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Energia.
3: Vinga, va, una mica d'energia, de força, de ganes. Energia.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Si encara no la tens, descarregues l'aplicació de l'Ajuntament de Vilafant i tindràs de tot el nostre municipi. Estaràs informat a cada moment, eh? Diana Mur, Batecs de Plàstic. Una peça musical per arribar ja al butlletí de notícies de les 12.

0: 107.5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan Despí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la ronda de dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta d'un home en una baralla grupal la matinada del diumenge a la Ràpita. Es tracta d'un home de 34 anys i que aquest dilluns es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que avui passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre té una investigació oberta que està sota secret d'actuacions. I els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han tallat aquest matí la Nacional 2 per reclamar millores salarials i laborals. Una quarantena d'empleats han ocupat el carril en sentit Girona i la policia local ha hagut d'habilitar pas alternatiu. Els treballadors denuncien que fa 2 anys que esperen una millora salarial, l'increment dels complements i 2 dies lliures més a l'any. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació per

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: I esperem!
2: Cançó de Beyoncé, tranquil·la, pausada, Morning Dew.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Música i ritme de Turbotronic són aquestes peces dinàmiques, fortes, que escoltes a l'FM. Ara mateix, Turbotronic.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Sabies que...
2: Alguns llangardaixos poden respirar a través de la pell de la llengua. Un exemple especialment sorprenent és el llangardaix de llengua blava, que utilitza la seva llengua no només per detectar substàncies químiques, sinó que també pot absorbir una petita quantitat d'oxigen a través de les membranes humides de la boca. En alguns rèptils, aquesta capacitat forma part d'un sistema respiratori complementari. Quan l'animal està en situacions en què respirar normalment és difícil, com quan es troba sota l'aigua o té les vies respiratòries parcialment bloquejades, l'intercanvi de gasos a través de les membranes humides pot proporcionar una mica d'oxigen adicional. No és una respiració comparable a la dels pulmons. La quantitat d'oxigen que poden obtenir d'aquesta manera és limitada, però pot marcar una diferència important quan l'animal necessita mantenir-se en vida durant períodes de baixa disponibilitat d'aire.
3: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Aquí tens la cançó de Alok i Jennifer López. Tota una novetat, Everything Fine.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Anna Mena, Lola Índigo. És un tema musical que han fet plegades Petit Oa.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Si tens moto o trail, participa. Tu passaràs allò més bé. Kigo, Dan Chimsky. Aquí tens una nova cançó i un treball que et proposem. Aquest Heaven on Your Mind.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: I Nil Moliner també està amb nosaltres. Nexo 11 ens proposa aquest Salta.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta música que ara sentíem era la del tema principal de la pel·lícula Tim and Faya, del 1972, del director català José Antonio de la Loma, protagonitzada per l'actriu anglesa Patty Shepard, amb una acció situada a les Canàries, el Tim and Faya és a l'illa de Lanzarote, i centrada en la relació entre una dona casada insatisfeta en el seu matrimoni i un escultor. La música era de Silvio Cipriani. En parlem perquè, dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui la figura convidada serà justament l'italià Silvio Cipriani, nascut a Roma el 1937 i mort també a Roma el 2018 a l'edat de 81 anys. Cipriani és un dels compositors de bandes sonores més prolífics. En va escriure prop de 200. Va començar quan tenia 29 anys en el film El preu d'un home, un espagueti western en què apareixien Lola Gauss i Antonio Iranzo, i va anar enllaçant una banda sonora amb l'altra. Hi havia vegades que en podia compondre 13 en un sol any. El seu esclat internacional es produeix arran de la banda sonora del film Anònim venecià, d'Enrico Maria Salerno, amb la brasilera Florinda Volcán i el nord-americà Tony Musante. El film va ser un gran èxit, i el disc de la banda sonora de Silvio Cipriani, igual o més. És aquesta la banda sonora.

El tema del film Anònim venecià, d'Estelvio Cipriani, que el va consagrar, sobretot com a compositor romàntic, ja que a partir d'aquell moment li van ploure tot d'encàrrecs per a pel·lícules sobre històries d'amor. El que sempre li va faltar a Cipriani va ser convertir-se en compositor de pel·lícules d'alta volada, pel·lícules amb entitat, de més nivell que el merament comercial, ja que el gros de la seva immensa producció va ser per a films menors i de consum. Abans d'endinsar-se en aquest territori cinematogràfic, Cipriani va ser durant un temps el pianista de la cantant Rita Pavone, una cantant també italiana, molt famosa als anys 60 i 70, fins i tot va cantar en català, i va fer cinema, que es va convertir en un fenomen discogràfic colossal amb 50 milions de discos venuts. De tota manera, Cipriani tenia aspiracions més elevades que fer d'acompanyant d'una estrella, com Rita Pavone. Per exemple, la composició pròpia, i de seguida es va concentrar en el terreny de la música cinematogràfica. Cipriani va treballar en diverses pel·lícules amb directors com els italians Mario Bava i Joe D'Amato, o els catalans José Antonio de la Loma i José Ramón Larraf. Els gèneres i subgèneres en què es movia eren els films de terror, els de policies i els de cinema eròtic. Una de les seves especialitats era introduir en les seves músiques el que podríem definir com el xiu-xiueig femení. És a dir, que a mesura que avança la peça, anem sentint una o més veus femenines que semblen cantar-nos la melodia a cau d'orella. Ara ho podrem sentir en aquest tema del film Femina Ridens, conegut també amb el títol de La dona que riu.

Aquesta música del film, Femina Ridens, del 1969, va ser una de les primeres composicions de Silvio Cipriani per al cinema, concretament la sisena. És una banda sonora que ha guanyat prestigi amb el pas dels anys, al mateix temps que també ho ha fet la pel·lícula, ja que Femina Ridens és avui dia un film de culte molt difícil de trobar. La filmografia de Silvio Cipriani inclou la música d'Un home, un cavall, una pistola, que li va agradar molt a Henry Mancini, Pantaleón i les visitadores, amb José Sacristán i Cathy Jurado, La crida del llop, amb Jack Palance i Joan Collins, Pepita Jiménez, amb Sarah Miles i Sally Baker, basada en la novel·la de Juan Valera, Vertigen a la pista, amb Fabio Testi, Senta Berger i Paco Rabal, o Tentacles, amb John Huston, Shelley Winters i Henry Fonda. En el terreny personal, Silvio Cipriani va tenir una relació amb l'actriu d'origen libanès Antonella Lualdi, que va ser una de les belleses del cinema italià dels anys 50 i 60. Era considerada una de les grans, al costat de Sofia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, per bé que la seva estrella es va apagar molt abans. Antonella Lualdi i Cipriani van coincidir en un parell d'ocasions. Una, l'any 1976, a la sèrie televisiva de la RAI titulada On és l'Anna?, amb una cançó escrita per ell i cantada per ella, i la segona, el 1980, a la pel·lícula La mà de ferro de la màfia, on ella feia d'actriu i ell n'era el compositor. Com deia al començament, Silvio Cipriani ens va deixar una portentosa col·lecció de bandes sonores, prop de 200, i nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui, a les vies de so, escoltarem el tema del film Amor, som tu i jo, una història molt sentimental sobre la relació entre un home i una dona malalta de leucèmia. Un home i una dona que es coneixen en un hospital. Fins la setmana vinent, amics.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Música i ritme de Capo. Aquí tens el seu nou treball, Reina.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Música i ritme ara mateix amb Shania Twain. Coses estranyes, Stranger Things.

fil actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabte de 9 a 11 del vespre.

Vinga, va, arribarem al butlletí de la una del migdia amb cançons de tota la vida. La dècada prodigiosa. Salta bailando. Salutacions de Toni Guerrero. T'escoltem aquí a les zones de la FM. A la una en punt, notícies. De casa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. El Segrià hauria deixat poca afectació als cultius, segons les primeres comprovacions sobre el terreny. La fruita de pinyol ja està pràcticament collida i la pera ho està en un 70%. Tarragona, la més afectada pels aiguats, ja recupera també progressivament. Les principals afectacions s'han concentrat a la part baixa, el Serrallo, les zones de platja, la Mora i també diversos polígons i urbanitzacions de Llevant. Els serveis municipals han treballat durant tota la nit per tal de retirar arbres i netejar embornals i encara hi ha veïns sense llums a Monars, l'Escorpí i Rodolat del Moro i també quatre línies d'autobús mantenen encara afectacions. I en aquest sentit, Junts i Comuns demanen explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquest matí de dimarts d'avui, jornada del 25 d'agost, a aquesta edició del nostre butlletí informatiu municipal i comarcal. Aquestes són les nostres notícies. Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. La ciutat de Figueres prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja pel Festival Acústica d'aquest proper cap de setmana amb prop de 450 efectius. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure a l'enllumenat de Figueres. Roses aprova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. I creix el torneig U13 de Vilafant amb 12 equips femenins i 12 de masculins. Són les notícies en aquesta edició del nostre informatiu. I anem a començar amb aquesta notícia d'aquesta presó que s'ha declarat per aquests lladres del cable de coure, l'enllumenat de Figueres. En té més dades, Mercè Mainé.
2: Els tres detinguts la setmana passada pels robatoris de cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres han ingressat a presó després de passar a disposició judicial. Entre els tres acumulaven 34 antecedents policials. Els arrestats haurien sostret uns 3.400 metres de cable de fanals i arquetes, provocant talls en diversos circuits de l'enllumenat públic. L'Ajuntament calcula que haurà de destinar 48.000 euros per reparar els desperfectes d'alguns carrers que encara no han recuperat completament la il·luminació. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un altre home multireincident acusat de dos robatoris amb força en domicilis a l'intentar entrar en un tercer a l'avinguda de Perpinyà. Els mateixos veïns van alertar la policia després de detectar-lo a través de les càmeres de seguretat. Els objectes que duia a sobre haurien permès relacionar-lo amb altres robatoris. Ja han començat les obres dels 51 habitatges protegits de lloguer assequible del Parc de les Aigües de Figueres. Actualment, l'empresa adjudicatària Arcadi Pla treballa en el moviment de terres i la fonamentació dels dos futurs edificis. La promoció, impulsada per l'Incasòl, inclourà 30 habitatges en un edifici i 21 en l'altre, a més de 26 places d'aparcament i l'urbanització dels espais exteriors. Les obres tenen un pressupost de 9,2 milions d'euros i compten també amb la participació d'empreses de l'Alt Empordà. El termini d'execució és de 20 mesos i la Generalitat preveu que la promoció estigui acabada a mitjans del 2028.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres ja té a punt el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja per la 23a edició del Festival Acústica, que es celebrarà del 27 al 30 d'agost. El dispositiu mobilitzarà prop de 450 efectius entre la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Seguretat Privada, controladors d'accessos i personal de neteja. La Rambla, la plaça Catalunya i la plaça La Palmera seran els principals escenaris dels concerts. La Rambla mantindrà un aforament màxim de 10.500 persones, amb 10 punts d'accés i controls per garantir la seguretat. També hi haurà un centre de comandament avançat a la plaça Doctor Ernest Vila, que coordinarà els serveis policials i d'emergències. Divendres i dissabte, a més, es reforçarà el dispositiu sanitari amb una ambulància suplementària. L'Ajuntament recorda que hi haurà 1.500 places d'aparcament gratuïtes repartides en diversos espais de la ciutat i el recinte firal. També es mantindrà el punt lila durant les nits del dijous, divendres i dissabte.
1: L'Ajuntament de Roses ha posat en marxa aquest agost una prova pilot d'un sistema basat en intel·ligència artificial per detectar possibles situacions de risc d'ofegament a la platja de Santa Margarida. El sistema, anomenat LIFE, utilitza càmeres que analitzen en temps real el que passa a l'aigua, sense enregistrar imatges. Quan detecta una possible incidència, envia una alerta immediata als punts de vigilància perquè els socorristes puguin comprovar la situació i actuar si és necessari. La tecnologia impulsada per Proactiva Serveis Aquàtics, amb la col·laboració del CIMNE i l'UPC, té com a objectiu complementar la feina dels professionals de salvament. La prova s'allargarà fins al setembre i si els resultats són positius, l'Ajuntament preveu estendre progressivament el sistema a la resta de platges urbanes de Roses. I el torneig de bàsquet U13 de Vilafant viurà aquest proper cap de setmana la seva novena edició. L'U13 es disputarà entre divendres 28 i diumenge 30 d'agost i reunirà més equips que mai. Un total de 24, 12 de masculins i 12 de femenins. D'aquesta manera s'augmenta el nombre de conjunts femenins després d'haver-ne tingut 9 en l'edició del 2025. El torneig U13 es disputarà al pavelló municipal Joel González i reunirà diversos dels millors equips de bàsquet base català. tant de categoria masculina com de la femenina. Acolliran els infantils de clubs com el Sant Adrià, el Joventut de Badalona, el Mataró o el Bàsquet Girona. El Bàsquet Vilafant participarà amb un equip femení que jugarà una estimulant fase de grups contra el Girona i la Penya. En la categoria masculina no hi prendrà part cap equip local. Notícies en aquesta edició de l'informatiu. Hem d'anar a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja en canvi un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui us hem destacat que Figueres veu arrencar les primeres obres d'habitatge protegit des del 2010. Figueres també prepara el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja del Festival Acústica amb prop de 450 efectius per aquest cap de setmana. Presó per als tres detinguts pels robatoris de coure en l'enllumenat de Figueres. Roses prova un sistema d'intel·ligència artificial per detectar ofegaments a la platja de Santa Margarida. Aquest és el torneig U13 de Vilafant. Aquest cap de setmana tindrà 12 equips femenins i 12 de masculins. Recordin que aleshores en ponia més dades a la mà dels companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar informats a cada moment, empordà.info.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
1: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
2: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts 25 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
4: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
4: Ubicada al 22 @Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
4: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, però com ho ha fet des de la primera edició del curs.
5: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurava comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
6: El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
4: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
1: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
4: El govern defensa la no activació de l'ESALER durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació del

0: els protocols i estan fonamentats per criteris tècnics, i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
1: L'Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
0: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
4: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
3: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
5: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent, doncs, que no va poder sortir de les naus.
6: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
3: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
7: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
8: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
7: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara s'ha aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
10: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
9: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per a gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
13: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
12: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
14: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
12: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
15: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
16: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
17: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
15: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern en la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
1: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
0: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
11: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
0: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
18: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
19: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
20: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, o per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és anar en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
19: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
21: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
22: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
21: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
0: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
0: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
0: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
4: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat i això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
5: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara en pocs anys és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
4: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
5: Massa no hi fer tantes coses. Estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
4: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: Avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
23: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals. Es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial, per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Real Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
23: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
3: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
23: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
7: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
23: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
8: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
2: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on, insisteixo, només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Va, se n'ha fet tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per fer tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
9: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
10: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
10: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
12: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
11: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
13: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
14: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
11: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
15: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home de 63 anys viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
16: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar, vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
15: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà. Allà.
17: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
18: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
17: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
20: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
19: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
21: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
19: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
19: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
0: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
1: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
0: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça, a Elx, aquest diumenge, per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi... aquest és el trasllat que podem fer des del govern, hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
23: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees EMA i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que després de la jubilació del propietari va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
24: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
5: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
24: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
6: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
8: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
6: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
8: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
6: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: I avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
9: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai, on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
10: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
10: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
11: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí, ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
10: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
12: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
10: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
13: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
10: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Marès de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern defensa no haver activat les alertes abans les pluges els últims dies perquè, diu, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos, ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
3: Només amb criteris tècnics de si hi ha...

0: Baix Penedès és una de les poblacions més perjudicades. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern. També hi ha afectacions al Segrià. I el govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta.
1: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del ple del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. Segons ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, Elma Saiz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar fa 2 anys que reclamen l'ampliació de millores salarials i farts d'esperar han convocat diverses jornades de vaga a les portes de la Festa Major. Avui han tallat la Nacional 2 i s'han manifestat pel centre. El govern els acusa d'haver intentat pressionar amb baixes injustificades fent un abús dels dies d'indisposició. I la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. Ho ha fet amb una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana, per cert, imparteix classes a Mataró com ha fet des de la primera edició d'aquest curs.
2: Notícies en xarxa.

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més, arriba Hot Dance 80 a la vostra sintonia. I avui la història de la música dance, la protagonista serà Lonnie Gordon. Lonnie Gordon va néixer a Filadèlfia el 8 de novembre de 1965. És una cantant i compositora americana de música de ball, pop i rhythm and blues que va aconseguir alguns hits durant la dècada dels 90. Des de la seva infància, a principis dels 80, va començar a actuar en clubs del Harlem com cantant d'una banda anomenada Niger. A finals dels 80 es va casar i va canviar la seva residència a Anglaterra, retirant-se temporalment de l'escena musical.

Després d'actuar en alguns clubs, fins que va publicar alguns singles, va arribar l'èxit de la mà de Stokic en Waterman amb el tema Happening All Over Again, que estem escoltant, originàriament escrita per a Donna Summer. El senzill va aconseguir el número 4 al Regne Unit i fou un gran èxit per tota Europa. Després de diversos llançaments discrets, inclòs el seu primer àlbum, va viatjar a Itàlia i va gravar la cançó Gonna Catch You, escrita i produïda per al projecte italià Black Box.

1993 va canviar de discogràfica i va publicar el seu segon àlbum, Bad Mood, que va aconseguir dos números als Estats Units amb el senzill que donava nom a l'àlbum i una reedició de Happening All Over Again, que també va aconseguir el número 98 al Billboard Hot 100. All right, now.

falta presentació. Ella és Jane Birkin, al costat de Serge Gainsbourg. La Jane Birkin es va néixer el 14 de desembre de 1946 a Londres i ens va deixar el 16 de juliol del 2023 a París. Fou una actriu i cantant anglo-francesa que residia a França des de finals dels anys 70. I a finals de l'estiu també ens deixava Sinéad O'Connor.

el 13 d'agost del 2023 ens va deixar un productor musical com el padrí de la música negra. Ara estem referint a Clarence Avant.

Lorenzo Band va treballar amb gent com el que estem escoltant. Bill Withers. Un altre cantant que també va ser productor. Estem parlant ara de Quincy Jones.

0: 80 va sortir aquesta pel·lícula que la banda sonora la van crear l'Olivia Newton-John i l'ELO, l'Electric Light Orchestra. Aquella època els joves anàvem a cinema i vèiem dues pel·lícules en una sessió. I de la música de Xanadu a la cara bonica dels Estilo.
1: Okay, thank you. This is the band. On keyboards, David. Additional keyboards and drum programming, Rhino. And up in San Diego, Mr. Walter Bassani. Lead vocal by Kid. Okay, thank you. Thank you very much.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva FM preferida. I també el programa està penjat a iVoox i també a l'Spotify. Come in here, I'll feed you a bad shiver. Turn out all dare, oh baby I go wild. Do you still fear your twist of my desire?

una versió funky d'una cançó que els que passem dels 50 segur que la reconeixeu en una altra formació. És una cançó original de The Beatles. I en aquesta ocasió escoltem la versió funky feta per Chaka Khan. We can work it out. I anem a escoltar una formació clàssica del funky. Si em telefoneu al mòbil, segur que escolteu això. I és que tinc això com a melodia del mòbil. És la música de Bernard Edwards i Neil Rogers, el xic amb Le Freak.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Ja portem 14 temporades en antena i passem dels 500 programes. I de la música de Chic anem a escoltar a Narada Michael Walden. I això és el seu I Shoulder Love Is Ya.

Anem a escoltar un gran èxit de Nara de Michael Walden de 1985. És que, com diem sempre, Hot Dance 80 no és un programa musical, és un programa que es punxa música, però també es dona informació dels intèrprets que formen part de la nostra història musical.

de la música de Nara, de Michael Walden. Anem a escoltar una cançó que no és dance pròpiament, però que va sonar moltíssim a les FMs i a les cabines dels DJs. Senzillament és el seient del conductor. I això és Driver Seat. Ells són els Salt and Peppers. Les Nifan de Tears.

Hot Dance 80 és un programa que ens dediquem a punxar música dance als 70s, 80s, 90s, alguna novetat. I aquí pots escoltar funky, house, italo, balades, tecnopop, o cançons com aquesta dels Sniff on the Tears, que varen funcionar, ho hem dit en més d'una ocasió, a les pistes de ball, a les discoteques, als pubs, es començava la sessió amb música així, tranquil·la, de qualitat, i després venia el DJ a ficar canya. Anem a escoltar uns que, ja que els he anomenat inconscientment, segueixen en actiu. Són els Salt and Pepper.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
2: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil.

0: episodis tan ràpids.
1: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és enllestir-lo a finals de 2027. I detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà aquest dilluns. Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'accident. I acabem amb nom propi, el del terrassenc Xavi Hernández, que inicia una nova etapa com a seleccionador dels Països Baixos de futbol. El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès. Fins al 2030, el català s'estrena oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

La seva història en quant al seu nom artístic és curiosa. Durant els anys 90, quan vivia als Estats Units, utilitzava el sobrenom de Nick M.C. i al moment d'arribar a Puerto Rico, un vianant li va dir de broma que sonava millor Nicky Jam. I des d'aleshores que sona la seva música amb històries com aquesta, sonant a través de Ràdio Vila.

0: Ruta 66.
1: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: S'ha posicionat com una de les promeses emergents de la música llatina. Arriba Belé des de Colòmbia amb aquest track que es diu No tiene sentido.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Música d'actualitat i música del record. A Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre...

0: 107.3 FM.
1: No ens vam conèixer.
2: Contacta amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: vols?
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.

cançó que no ens deixa indiferents, perquè amb la seva veu única i les seves melodies inconfusibles ens porta una peça carregada de sentiments i que una vegada més ens ha aconseguit

0: Només té 23 anys, és de Premià de Mar, cantant, compositor i actor català, també conegut per la seva participació al programa de talents Operación Triunfo, amb les seves estrelles a les seves mans i també a Ràdio Vilafant.
1: Ara per fi estem sols.
2: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: Energia. És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: Aquests últims 100 minuts han estat dedicats a la música de Cardi B amb el seu Outside. Aquesta rapera, cantant, compositora, actriu i empresària dels Estats Units.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.
3: No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Rejo Blues.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: és reconeguda per la qualitat compositiva de les seves cançons, versàtil musical i les diverses reinvencions que ha tingut com a figura musical. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: el Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola, al barri de Canyelles, per sobre de la carretera alta de Roquetes. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Comarruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins el seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
3: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així.

0: minuts per causes encara s'investiguen. El ciclista ha caigut a la via i ha mort. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort en sinistres de trànsit a les carreteres catalanes des de començaments d'any. I parlem a l'Alt Empordà perquè Roses es prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua i és capaç de detectar, en aquest cas, possibles situacions de risc, com ara, per exemple, la indisposició sobtada d'un banyista que normalment genera greus ensurts.
1: Notícies en xarxa. Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: 107.3 FM.
1: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Del 25 al 27 d'agost tens la patata rentada Carrefour al mercat categoria 1, la bossa de 5 quilos més 1 quilo, a un preu imbatible de 4,50 €. El quilo et surt a 75 cèntims. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: 107.3 FM.
3: Petito Aznar amena Lola Índigo, dues de les artistes més populars del pop espanyol actual. Les escoltem?

contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: És l'Eclipse, de Belén Aguilera, la cantant i compositora espanyola, que va iniciar la seva carrera musical publicant covers a les xarxes socials amb el nom artístic de The Girl and the Piano. I es va donar a conèixer en programes com La Voz i també Operación Triunfo.
1: El eclipse lunar, presiento como que algo va a cambiar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: 93 FM. Som el
1: pecador. Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 de Ràdio Vilafant.

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Baravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Maravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major

0: 107.3 FM.
1: Doncs sí, necessitaríem hores, necessitaríem molt de temps per parlar una miqueta de la seva vida i també de la seva trajectòria musical. És

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament de la població de Torre-baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els bombers treballen en el foc a prop del barri de Canyelles per sobre de la carretera alta de Roquetes en direcció Sant Cugat. Hi treballen 19 dotacions terrestres i 6 aèries dels bombers i 14 dotacions dels terrestres de Barcelona. El foc s'ha declarat passat 20 minuts a les 3 de la tarda en una zona de matolls i afecta, de moment, 25 hectàrees de terreny forestal. Ascendeix per un turó i es treballa fonamentalment pel flanc dret. Més temes. El govern espanyol ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, n'és el cap visible com a expert en la gestió de crisis migratòries. Torres ha assegurat que la prioritat del govern és la devolució dels migrants al Marroc, però que s'ha de fer amb garanties d'ordre internacional i respecte als drets humans.
2: La devolució i la repatriació de la major quantitat de les persones, majors i menors, i també a la vegada ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: L'episodi de fortes pluges d'ahir ha afectat diversos municipis del Segrià, també amb especial incidència al Manà, al Batarra, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida, la cama la marçada més virulenta de la temporada, amb el mes cultius de pera, poma, préssec, i les organitzacions agràries reclamen ajuts i volen que arribin ràpid. Escoltem el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer. Recordem que, segons SAGE, en aquests moments ja s'ha collit el 70% de la collita.
3: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
1: Precisament els productors de figues del Guaire, el Segrià, han començat la recol·lecció marcada per les bones qualitats del fruit, però també per la caiguda de preus a causa de l'augment creixent de l'oferta.

0: a fer públic el Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus. Aquest és el registre més alt mai anotat en gairebé 50 anys. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: El teu futur comença amb una bona decisió.
4: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
3: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
4: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
3: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.les salle.cat.
5: Ruta 66.
6: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Us presentem un monogràfic dedicat al desaparegut Ray Davies. El fundador i líder de la banda Supertramp va morir el passat 6 de setembre de 2025. Tenia 81 anys. Avui li farem un petit homenatge i per això repassarem una bona part de la seva discografia. Però abans de començar, la salutació de l'equip del programa. En Marc de los Santos al control tècnic i en Pito posant la veu. L'any 1970 comença amb el seu grup Supertramp. Ray Davies coneix a Roger Hodgson i editen el primer àlbum.

Yo Papa Don't Mind forma part del segon àlbum del Supertramp. En aquest disc, el protagonista d'avui posa la veu a 7 de les 10 cançons. Després d'uns anys sense gaire èxit, recluten a John Anthony Halliwell al saxo i Dougie Thompson al baix i Bob Simbenberg a la bateria. L'any 74 arriba Crime of the Century, 8 grans cançons composades pel tàndem Davis-Hodgson, on destaquen cançons com Dreamer i la que punxarem a continuació, Bloody Well Right.

Another Man's Woman, una altra de les cançons interpretada a la veu per Rick Davies. Track inclòs en el quart àlbum del Supertramp de l'any 75, Crisis, What Crisis. Dos anys més tard arriba el cinquè disc, Even in the Quietest Moments. Roger Hodgson i Rick Davies comencen a composar per separat. En aquest treball trobem singles com Babaji, l'exitosa Give a Little Bit i Frown On.

Goodbye Stranger és un dels grans èxits del Supertramp amb la veu de Rick Davies, inclòs en l'àlbum més exitós de la banda. L'any 79, amb aquest treball s'acosten al pop simfònic. A dins trobem la peça que dona títol al disc, Breakfast in America, també de Logical Song, Take the Long Way Home, i una altra amb la veu de Rick Davies, Just Another Nervous Wreck.

My Kind of Lady, un altre dels hits del Supertramp amb la veu de Rick Davies, inclòs en el setè àlbum de la banda de l'any 82, Famous Last Words, l'últim amb la participació de Roger Hodgson. Així doncs, Davies queda com a únic compositor i més líder que mai. En el proper disc, Brother Where You Bound, de l'any 85, tornen al rock progressiu. En aquest disc col·labora David Gilmour dels Pink Floyd i Marty Walsh. D'aquest treball punxarem Still in Love.

Free as a Bird dona títol al nou àlbum del Supertramp. Aquest disc del 87 no va tenir gaire èxit. També va ser l'últim del baixista Dougie Thompson. Després d'una aturada de 10 anys, tornen amb Some Things Never Change. Rick Davies recluta un munt de músics d'estudi per la banda. D'aquestes 12 noves composicions, s'ha triat aquesta. Listen to me, please. Wait, if you want some...

0: Ruta 66.
1: I ja arribem a l'últim àlbum d'estudi de la banda de Rick Davies, el Supertramp. L'any 2002 editen Slow Motion. Fins l'any 2015, amb intermitències, fan gires de concert. Però aquell any diagnostiquen un càncer al protagonista d'avui, Rick Davies. Després de 10 anys de lluita, va morir el passat 6 de setembre de 2025, amb 81 anys. Des de la Ruta 66, aquest especial monogràfic és el nostre petit tribut. Amb una cançó de l'últim disc, marxem. Amb Broken Hearted, tanquem la paradeta. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un incendi crema Collserola, al districte de Nou Barris, per sobre de la carretera alta de Roquetes. El foc s'ha declarat en una zona de matolls i, segons un primer balanç, hi han cremat 25 hectàrees. Ha afectat una torre d'alta tensió del parc i s'ha declarat el confinament preventiu dels veïns de la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Protecció Civil, per cert, ha hagut d'enviar un segon alert per reiterar l'ordre de confinament i demanar a la població que no s'apropi a la zona. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda i treballen 19 dotacions terrestres i 6 àrees dels bombers de la Generalitat. L'incendi ascendeix per un turó i es treballa sobretot pel flanc dret. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. De moment encara no té data aquesta compareixença. Avui el Consell de Ministres ha declarat per primer cop a la història la situació d'interès per la seguretat nacional i a Ceuta, en aquest cas, ja ha constituït el comandament únic per la coordinació de la crisi a la ciutat autònoma. Un càrrec que ostentarà, de fet ja ostenta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Escoltem la portaveu de l'executiu, Elma Saiz.
2: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
1: I el govern defensa no haver activat les alertes davant les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics, diu, no m'aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació entre els ajuntaments i emergències. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
3: Aquí estem parlant, doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients, doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern, per tal de poder-nos adaptar.
1: I un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita al Montsià. Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre l'avís de 3:15. Al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. I a Castellar de Nuc, el Berguedà es prepara ja per celebrar el tradicional concurs de gossos d'atura aquest diumenge 30 d'agost. És la 62a edició, que comptarà amb 9 pastors i una pastora. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Ràdio Vilafant,

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre.
4: Sintonitzes la connexió eclèptica a la cara oculta de la freqüència modulada.
5: Welcome to the Eclectic Connection. Today, greetings from outer space. Salutacions cordials des del més enllà. Avui connectem amb els alienígens, aquells éssers diferents i captivadors. Aquí estimem els aliens i ho demostrem amb aquesta sessió eclèctica introduïda amb el recent tema From Outer Space dels Famous Forgotten Artists. Watching the Sprinkles. Des de la més absoluta independència, ens mirem els aspersors com ens refresquen les orelles. I us proposem temes en els que inclouen, doncs, un referent als aliens, com el David Bowie, Loving the Alien, estimant el alien, des de l'àlbum Tonight. Aquesta nit, el 84. Radiohead, el 99, incloïen el 1997, vull dir, a l'Okay Computer, Subterranean Homesick Alien. Wild Nothing, més recentment, el 2016, dedicaven un tema a Alien des de l'àlbum Life of Pools. Beach House, aquest 2019, han tornat amb l'àlbum Alien. Adam Ant, a 1995, el seu àlbum Wonderful, meravellós com un alien. Japan, en David Sylvian, vull dir, el 1979, perdó, també incluïa el tema Alien al seu àlbum Quiet Life. Tranquil·lament avancem amb aquesta connexió i també recentment Acid Folk Club editaven un disc amb una portada força interessant i connectada amb el món universal. El món dels aliens, vull dir. Un grup desconegut en forma de niu d'ocell, el Bird Nest Royce, des d'Austràlia, també ens dedicaven un tema als aliens. Els britànics, des de la seva Hora Màgica, a 1999 editaven el disc Alien, Magic Hour. Més temes dedicats als aliens. amb els Felix Brothers. Sea of Peace, un mar d'abelles. Els Lamb, una banda que són de Manchester però sonen com si fossin de Bristol amb el seu trip-hop. I molt abans els Hawkwind, vull dir el halcó mil·lenari, dedicaven el tema Alien des del seu àlbum Alien 4. I els netejadors des de Venus, Cleaners from Venus, a 1981 també dedicaven un tema al Alien, Blow Away Your Trouble.

gran boca, bocamoll. The Soft Boys, amb el Robin Hitchcock al capdavant, el 80 dedicaven el tema Alien des de Underwater Moonlight. Jill Scott Heron, Hold on Your Dreams, Alien. Nothing new. Res de nou a sota del sol. Però aquesta és la connexió i res s'acaba fins que la dona grassa canta. Nothing is over till the fat lady sings. Un altre tema en el que composa el referent Alien. Així doncs, benvinguts, benvingudes. Aquesta és la connexió eclèctica amb els Aliens.

Subterranean Homesick Alien. La nostàlgia de l'alienígena subterrani amb la veu de Thom Yorke de Radiohead. A finals del segle XX, en 1997, s'editava OK Computer, un abans i un després dels Radiohead. I seguim connectant amb l'espai exterior, From Outer Space. Estimem els aliens, aquells que són d'un altre planeta i aquells que se senten alienígenes al seu planeta. Aquest és el planeta dels eclèctics. Res de nou a sota del sol, però ens agrada. Wild Nothing és el següent que escoltem amb el tema Alien, un tema del 2016 a l'àlbum Life of Pause, una pausada vida, música que ens fa sentir com aliens, amb en Jack Tatum al capdavant dels Wild Nothing.

Lose Your Smile ens fa perdre el somriure al setè disc dels Beach House. 2019. Començava al revés, dislèxia. Alien, aquí és la connexió i així sona la cara B del single Lose Your Smile. I dels Beach House passem a Adam Ant, en 1995 editava l'àlbum Wonderful amb una determinació, la determinació de la formiga. Adam Ant expressa aquest amor als alienígenes, vull dir, des del seu disc Wonderful. Adam Ant.

per tots nosaltres que equalitzen el moment.

Alien. David Sylvie en la veu de Japan en 1979, el seu àlbum Quiet Life, una vida tranquil·la, sense pressa, sense pausa. I avancem ja seguidament amb la vuitena sessió dels Acid Folk Club. Ens proposen somnis electrònics il·lustrats amb una portada alienígena connectada amb l'univers. Acid Folk Club.

resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

1999, Cast, amb la seva màgica hora, la Magic Hour. Des de Liverpool ens dedicava el tema als aliens. Alien és a tot el món, de fet. I el Cast, el 99, passem ja seguidament a Nova Zelanda, un grup que es diu Bird Nest Royce. El 1986, ja molt abans, editava un disc en el que contemplava també aquest tema, Alien, volant com un ocell. Bird Nest Royce.

The Felix Brothers, el 2014, editaven Favorite Waitress. Amb el tema Alien, neofolk americà, i hem arribat a fins aquí com un nen que es pregunta constantment què hi ha més enllà de tot plegat. Un mar d'abelles, Sea of Bees. El 2012 aquest grup editaven aquest disc, Orange Fireman, amb el Alien inclòs, com un mar d'abelles, des de Sacramento, Califòrnia, Sea of Bees.

Lamp, Fear of Force, un alien que arriba des de Manchester en forma de trip-hop. 1999. I ara passem al 95 amb els Hawkwind, un halcó mil·linari des de l'àlbum Alien 4, el 20è disc dels Hawkwind, el rock còsmic des de Gran Bretanya fins a les vostres orelles.

Cleaners from Venus. Aquests són els netejadors des de Venus 1981, amb el tema Alien i el seu àlbum Blow Away Your Troubles. Els netejadors de Venus ens escampen els problemes. Aquesta és la connexió alienígena. I ara passem a un monstre que ens arriba des de l'exterior. From Outer Space, John Cooper Clarke, 1981, inclou aquest tema. I Married a Monster. Es va casar amb un monstre de l'exterior, amb un alien, des de l'àlbum Me and My Big Mouth, jo i la meva boca grossa. Des de Manchester també es va casar amb aquest freaky John Cooper Clarke.

0: Outsider. Robin Hitchcock amb els Soft Boys en 1980 incloent aquesta versió estripada de Alien amb el seu àlbum Underwater Moonlight. Els nois de Cambridge. I ara passem a Jill Scott Heron.
1: Heron. Yourself. No, if you can enjoy some other people, fine.
0: Nothing new.
1: That's not important. That's not as important as enjoying yourself. When right. you do, other people will. Other people will enjoy you.
0: Efectivament, hold on to your dreams, agafa't els teus somnis. Tot i que semblen que siguin d'un altre planeta, estan aquí.

Nothing sober till the fat lady sings. Des de Dublín, els irlandesos de Fat Lady Sings. 1993, no van editar gairebé res més, però Alien és un dels temes que va quedar enregistrat al seu àlbum Johnson. I amb aquesta dona grossa i grassa cantant, ens acomiadem avui d'aquesta connexió amb el més enllà. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: família de la festa. Benvinguts una setmana més a Rhythm is a Dance. Tots connectats per ballar la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i en aquesta primera part ballaràs la millor música UK, la música que sona a Anglaterra. Després estaré en sessió, amb una sessió maquinera, que ja tenia ganes de punxar-te. I després pujarem la revolució del moçó més carcurià. Comença la festa, això és el ruïda més en Enzer.
1: Rhythm is a dance.
0: Arranquem la festa, som-hi!
2: Nos vamos de fiesta. Te subes, te subes.
0: Som-hi, família, comencem aquesta novetat.

Stone River from the Strong Place. La música sona a Anglaterra. Aquestes són les novetats que arriben des d'allà. So, okay. Avui anem carregats.

I will always love you. So, okay. Vinga, som família, avui gaudint d'aquest estil musical. Que m'agrada que recordis, que ballis, que disfrutis d'aquest estil. També de tant en tant val la pena escoltar altres versions musicals d'altres

especialistes, els Aquilos, amb les seves sessions. Molt aviat els tindrem entre nosaltres per oferir-nos la sessió d'aquest estil. Ells són els realment especialistes en aquest estil UK i Happy Hardcore de la zona d'Anglaterra. Vinga, i ara pugem encara més les revolucions perquè arriba una novetat. La gran Fatima Hashi. Aquesta és la seva última creació.

que gran Fatima Haji amb aquesta la seva última producció En Feeling. És nascuda a Salamanca amb orígens àrabs, DJ productora de Hard Techno. Té el seu propi segell, Silver M. Ja està reconeguda en el programa electrònic i ha estat a infinitat de festivals. Que gran Fatima Haji. Vinga, som família, arribem al moment de la sessió. Em poso tot en camina per punxar-te una sessió d'aquelles maquineres. Com ens agrada, potents i disfrutar de la festa.

es viuen en sessió. En cabina, DJ Flecky. Vinga, la meva família, ja estic a la cabina de Ruida Misanesa. Anem a liar un bon festival. Aquesta sessió us la dic a tots vosaltres. Vinga, som-hi, família, a liar-la! Yo sigo la línea.

0: I família, fins aquí la meva sessió. Espero que l'hagis disfrutat, gaudit, que hagis tornat boig ballant aquesta bona sessionaca màquina. Dominga, continuem el programa, pugem encara més les revolucions, que sembla que sí, gaudim d'una mica més de hardcore. Vinga, som-hi, família, César Ruiz, amics, a Denzel, festival assegurat!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam,
2: truco, truco.

0: pots seguir-nos a través de la xarxa social Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm i Zanetzer.
1: Quiero ser maquinero.

pujant els sons al màxim, una mica so hardcore. Comencem aquesta peça maquinera clàssica en versió hardcore. És March i aquest Time to Machina.

bona aquesta peça clàssica maquinera en versió hardcore. Pensat en Mats. Time to Màquina. Com ens agrada la festa, com ens agrada aquest so maquinero hardcoreà. Aquest so més fos, més potent. Sí, sí, és que això s'arruïna a mig de l'enja. Cada setmana estem liant-la a un bon festival. Gràcies per ser-hi una setmana més, família. Connectats a través de l'FM, des de la web, des del nostre podcast. Estiguis on t'estiguis, a liar-la a dir. Vinga, vinga. Mica so, hashtag, una novetat. Tatanka, amb aquesta creació, Beyond Time, so hashtag 2026.

aquesta és la novetat de Tatanka. Bellion Time, So High Style, 2026. I vinga, soy familia, la festa continua, ara arriba aquesta meravella.

l'any 2025, combinació espectacular de The Cover, Ricardo Moreno i Potato, amb aquest Gabber. Sí, sí, com ens agrada la festa. Això és el ruït de mitja densa, encara no ho saps?

bé, família, una mica de so hardcore actual amb Neopite i Panic amb aquest Anthem of Power. Sabe, família, som i hardcoreans.

Sí, combinació perfecta. Neo, Pitche i Panic. Anthem of Power. So hardcore. I atenció amb la següent. Combinació brutal. Panic i Adaro.

CC Brutals, Panic i Adaro. This is Ecstasy. Com ens agrada el hardcore, com ens agrada la festa, això és el ruïda mig de nens o família. Cada setmana l'Alien per tu. Moltes gràcies, família, per ser-hi cada setmana connectats amb nosaltres a través de la FM, des de les web, des del nostre podcast. Busquem sempre con Rhythm Meets the Danger i disfruta el nostre programa a través de iVox. També pots seguir-nos a través de Facebook. Ara aquesta combinació de Oliver Tree i Robin Schulz, Miss You.

Tema original de 92, Celia Style, James Brown is dead. En versió actual 2026. Sí, senyors, quin bon remix més contundent. Brutal, brutal. I vinga, som família, últims minutets. I recordem aquest tema del 2004 de Haibos, Teretuo, One Go.

0: Presentat per Josep Maria Forado.
1: Hola, una setmana més arriba a la vostra sintonia el programa Hot Dance 80. Avui escoltarem música dels anys 90, perquè, com sabeu, a Hot Dance 80 punxem quelcom de finals dels 70, els 80s i també els 90s.

You Can Touch This. És la música de MC Hammer. Avui estem fent un repàs a la música que sonava a la dècada dels 90s. Recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Facebook, el Twitter, el correu electrònic hotdance80@gmail.com, o pots enviar una nota de veu al número de telèfon al 620 22 59 95.

Bum, bum, shakalaka, laka, bum. Dilkiri, dalak, burri. Bum, bum, shakalaka, laka, bum, bum. Osana, mere, tuhum. Aquesta és la lletra d'aquesta fantàstica cançó que sonava a les pistes de ball. Say yeah! Say yeah! La música de Toy Unlimited arriba a la pista central de Hot Dance 80. Això és No Limit. I això és Hot Dance 80. Say yeah!

To Unlimited és una banda d'eurodance originària d'Amsterdam i formada el 1991. El projecte és una idea original dels productors belgues Jean-Paul de Coster i Phil Wild, i és liderada pel duet holandès el raper Reis Gelan i la cantant Anita Dood. Avui, escoltant el teu programa dedicat a la música dance dels 80, hem saltat una dècada. I anem a escoltar una altra formació que va tenir molt d'èxit. Són els Ace of Base. I això és The Sign.

Fent un repàs a la música dels 90s. Ara ens arribarà una dona que s'anomena Charlotte Carlson. Va néixer l'11 d'abril de 1970 a Slagelsel. És una cantant danesa coneguda per la seva cançó Saturday Night, però nosaltres avui n'escoltem una altra.

I de Dinamarca ens anem cap a Itàlia. Des d'allà ens arriba una formació que s'anomenava Corona. El seu primer senzill va ser el que portava el nom del seu treball, The Rhythm of the Night. Es va editar el 1993 i el remix va sortir un any després, el 1994.

Rhythm of the Night. Anem voltant per tot Europa amb la música dance dels 90. Des d'Itàlia ens anem cap a Alemanya a escoltar un senyor presumit. Va estar als hits europeus i americans, el US 100, el 1993. Mr. Bain es va incloure als recopilatoris Màquina Total 6 i Got to the Gareth, el Bolero Mix número 10. Després d'això van editar alguna cosa, però no van triomfar tant com amb aquesta cançó.

Hem fet la secció del Megamix amb DJ Bobo aquesta setmana. I ara ens arriben els Snap amb el ritme de ballar, de dancer. Rhythm is the dancer. Recorda, aquest és el teu programa. Això és Hot Dance 80.

Hathaway, What is Love? És el que sona a la pista central de Hot Dance 80. I si escoltem música dels 90, no podia faltar aquesta. Escapa!

Basketman. Skip badabadabam. És la música de Scatman John. I seguim escoltant més èxits dels 90s en aquesta edició de Hot Dance 80. I és que no podia ser d'una altra manera. Ets la meva vida. La música de Dr. Alban i aquest seu gran èxit, It's My Life.

escoltant la música dels 90. El teu programa Dance, Hot Dance 80. Recorda, Facebook, Twitter, correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre amb números. I ens pots enviar una nota de veu al 620-22-59-95 demanant-nos la música dance que vulguis. Bàsicament que estigui enfocada a la dècada dels 80s i els 90s. Però si hi ha alguna novetat, doncs, que tingui a veure quelcom amb algun tema relacionat a aquestes dècades, doncs també serà benvingut a Hot Dance 80. Ens anem cap a Itàlia, tot i que pel nom diries que són francesos, però n'és pa. Ells són els Eiffel 65 i et diuen que moguis el teu cos. Move your body! Move your body!

Hot Dance 80 ens agrada punxar música original, versions, remix. La propera que escoltarem és un tema original de 1979, però no escoltarem avui la versió original dels Casey and the Sunshine Band, sinó que escoltarem la versió potser més comercial que s'ha conegut d'aquesta cançó i que va ser una bomba.

un tema original del 1978. Més d'un ni dels que esteu per aquí ni havíeu nascut. I avui acabarem amb una cançó que va ser un èxit a finals dels 80s, però els 90s varen acabar de rematar-ho. Són els Technotronic. Per la meva part, res més. Serà fins d'aquí a un altre programa.

0: Ràdio Vilafant 107.3.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.